Rasta la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de la masurra de Every satanic mountain before me, stopping me from my success. Shut up.